0: ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball.it, passió pel balonmano.
2: RH.it, la passione per la palla a mano.